0: Hello.
1: Hello.
0: Hello, Pablo.
1: Hola.
0: És part de poc que no s'ha salat, no?
1: Jo vols estar festiu, ara, Marco, vols estar poc que no s'ha salat.